Aquests són els nostres consells. Fruita sana i decorativa. Per lluir un centre de taula amb fruita fresca, col·loqueu un tros de suro dins la fruitera. Absorbirà la humitat i evitarà que la fruita se prodesqui.

coneguem els nostres dites i refranys. Es bou diu cornut a sasa. Es diu per blasmar aquells que murmuren d'altres, important-li defectes que ells també tenen.

0: amb el tonyi d'Oberó.
1: Són els xisques de serenal.
0: Somos la cocinera del Col·legi de Vendina.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Pelar cebes. Un dels procediments per no plorar mentre pelant cebes és banyar freqüentment els dits dins aigua freda.

coneguem les nostres dites i refranys. Tots som iguals en estar a les fosques. Se diu per frenar el bravetjament d'algú que se considera superior en els altres.

0: Són de Cati, de Palma.
1: Són de Cati Moldà de Serrat.
2: Són de Cati de Civileta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Bon dia, estimat Manu. Espero que hagi passat un bon dia i amb alegria i amb bona companyia i sobretot tot el dia. Escolta, amb música ni te pot quedar curt ni curta. Escolta, amb ràdio morta. Ah, oi, una ferradeta, estimat amic.

0: ¿Ten recuerdas de aquel perdé que me dos?
1: Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic...

Aquests són els nostres consells. Roba blanca impecable. Si voleu que la vostra roba quedi amb un blanc especial quan la renteu, no teniu més que afegir en el detergent un raig de lleixiu i un sobre de llevadura en pols. A continuació, poseu la roba dins la lavadora amb un programa llarg.

Soc en Joan Carles Bestard, actor, i vull enviar la meva salutació i el meu molt d'anys a Ràdio Murta, la nostra música, la nostra gent. Ràdio Murta és tot, sí, musicalment parlant, és tot. Posa aquelles cançons que a nosaltres ens agrada escoltar, amb poques paraules. Ara passa una moto. Ràdio Murta és Mallorca. Molt d'anys, moltes felicitats i per molt més. Oh, sí.

coneguem les nostres dites i refranys. A poc agafen sa mare. No convé precipitar-se per fer o aconseguir una cosa, sinó que amb moderació i constància tot arriba a obtenir-se.

0: Dona Maria d'Escoll.
1: I Sona Maria de Llumajor.
0: Sona Maria Magdalena de Palma.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

0: Hola, som en Toni Frontera.
1: Hola, Manu. Espero que estiguis enamorat tu també, eh? Que això mos ho hauríem de fer mirar, perquè això de ser enamorament és perillós, eh? Perquè no li veus cap defecte en el contrari. I això... bueno, que passis un bon dia. De part d'en Toni Frontera.

Aquests són els nostres consells. Finestres de fusta. En sofred i la humitat és molt comú que s'inflin i que vos resulti difícil tancar-les. Per posar fi en aquest problema, poseu a la part inferior de cada finestra pols de talc. Així podreu obrir-les i tancar-les sense cap dificultat.

0: Jaume Miquel de Manacor. Arturo Rosselló de Palma.
1: Anna Maria de Petra.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Sabíeu que el palau del marquès de Solleric, més conegut com a Camp Morell, és d'estil barroc? Ràdio Murta, música i companyia durant tot el dia.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Hola Manu, hola oients de Ràdio Murta, vos vull felicitar a tots per aquest 25 aniversari. Molt content de que poseu aquesta musiqueta que poseu cada dia, alegrau la vida a molta gent i sobretot vos vull enviar una abraçada molt forta a tothom, que sigui jo 25 anys més, molt d'anys i una abraçada forta a tots.

Aquests són els nostres consells. Pastanagues contra les rues. Amb les pastanagues podreu fer una bona mascarilla per prevenir les rues. Només heu de rear un parell de pastanagues de manera que els trossos quedin molt petits. Després, poseu-vos la ralladura a la cara durant 15 minuts i aclarir amb abundant aigua freda. La vostra pell quedarà tensa i suau.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Coneguem les nostres dites i refranys. El cel no està fet pels ases. Les coses excel·lents s'han de donar a qui se les mereix.

0: per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Tot el dia tombat, tu te despertes quan vols, en el cantó del sofà.

0: Mercedes del Coindio en Rebasa.
1: Ya son la Catira Campestilla.
0: Son aquí tot l'Ines de Manacor.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí, fet

murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so que

de vida, no sa quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, sa roda és més petita, els valors estan presents.

0: Club de Escuela en Rabasa, Ses Torres, para gente de 18 años en adelante y menores acompañados. Baile de bot, baile de salón, baile en línea, sevillanas, gimnasia, corte y confección. Miércoles y viernes a partir de las 16 horas, bingo. Y cada sábado a las 20 horas, cena de pamboli y baile, hasta las 23:45 horas. Info y reservas al 629-312-564, en calle Francesc Frontera 19. Club d'Escoi d'en Rabassa, Ses Torres.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des d'esquerrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
3: Buenas noches, Manuel Blanco. Buenas noches, Vicente Ferrer. Una canción, sí. A ver si me acuerdo. Sí. Ah, sí, un poquito. Sí. Espera un poco, un poquito más para llevarte a mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

0: Com es viatja cap al futur? A Mallorca avançam cap a una gran transformació ferroviària, on viatjar en tren serà més segur, eficient i fiable. Estem implantant el sistema de seguretat i control del trànsit ferroviari més modern d'Europa. Un sistema pioner a Espanya en trens de proximitat. Una inversió de més de 54 milions d'euros i un desplegament progressiu fins al 2029. El futur s'hi viatja amb tren. Serveis Ferroviaris de Mallorca. Govern de les Illes Balears.
1: Como maleta experta en viajes, te garantizo que si lo que quieres es viajar fácil disfrutando desde el primer momento, nada como viajar con Betravel. Con Betravel Easy, cancela pase lo que pase hasta 24 horas antes y asistencia 24/7.
2: Betravel, viájate la vida. Seguro opcional RACE. Consulta condiciones en betravel.com.
3: Hola, Radio Murta. Son Antoni Campomada Pollença. Y me agradaría escoltar una cançó per un xiquetete que se diu Covardia. I dedica-la principalment a la meva germana. Moltes gràcies. Adéu.

0: Disfrute de navegar con Cruceros Aída del 26 de noviembre al 3 de diciembre por el Mediterráneo, del 3 al 12 de diciembre Canarias, del 20 al 27 de diciembre Navidades por el Mediterráneo, desde 735 euros. Viajes con Tiki, 50 años viajando por el mundo.
1: No es solo venir a comer, es empezar el día con calma, compartir una comida, alargar una sobremesa o terminar el día entre buena música y buen ambiente. Eso es Cheer Up, en Plaza Ramon Llull de Manacor, abierto todo el día para ti.
2: Buenas tardes, hermano. Soy María de Petra, te pido, te voy a jugar. No me sentó. Bueno, te haré. ¿Qué te había dicho tú? Me lo dicen a Francisco de Monarco, a Nenati de San Olivo, a Nicolomo de San Olivo, a Nemicia de Rojal, a Nentoma Navarro, a Luis Enrico, a Nicolino de Campanet, y en el grupo de Antonio Barceló. Y tú, y su tía de Dona, y a mí, y a tu madre, y a toda tu familia. I en Vicenç Ferrer. I si pot això. Per demà. I llavors li dic a la Belciana, a sa mare, a Catalina, a Catalina de Sant Guineu i a la Magdalena, a en Martí Caramella i a la seva dona, a en Cisco Monai i a la seva dona. A la Francisca Caramella, a la Cati i a en Joan del Casino, a la dona de l'Anabel del Brollador, i a en Bernat, a la Marga i a en Caldes, a la Maria Camundina, a la Francisca Tanjona, a la Xevamo i a la Maria Antònia de la Carnisseria, a la meva cosina Francis, a en Jaume i a la seva filla, i a tots els que criden a Ràdio Murta, i en Miquel Cotó i la seva dona, i en Mateu i en Maria, i en Maria i en Simó, i en Amàlia, i a tots els que viuen a Ràdio Murta, i en el meu home, i en el meu fill, a tots, i en el meu net, a tots, és la meva cunyada Carmen, i en el seu home Pepe Tio, i a tots els que criden a Ràdio Murta, en Joan de Castanya i la seva dona, I a tots els que criden a Ràdio Murta i els que no hi criden. Per demà s'hi pot fer de primera hora. Una cançó de Sari, que t'agradi de tu. Torito Bravo, si t'agrada, no la poses, que jo m'agrada molt. Fins una altra. I ell és per meu home. Principalment per el que t'ha crit, perquè si no, què diria? Tenc molta pena jo. Moltes gràcies. Fins una altra. Ai, per no fora un tira de Pedro, que no hi pensava. I per teu fill Pedro. També. I per la meva germana Catalina. I els dos fills seus, en Biel i en Antonieta. I els seus fills i la dona d'en Biel. I la dona de Maria Antònia. En Antonieta, també. Fins una altra. Adéu.

Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

0: cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Els estius, ses berenades, ses excursions...
2: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tota una vida compartint moments.
3: Hola, bon dia, sóc la Cati de Llumajor i m'agradaria escoltar una cançó d'en Juanan Vidal. La cançó que m'agradaria escoltar és Paso doble que das. Se la dedic a tots els que escolten Ràdio Murta. Una abraçada molt forta per tu, Manu, i moltíssimes gràcies.

0: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
1: Restaurant Can Quirante, Sant Jordi. Les espera como siempre cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz sec mezclat de sainz y queregols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom en col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068. 971-74-2068. Martes y miércoles cerrado. En calle Econom Caldentei, junto Plaza San Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.
2: Hola, bon dia. Soc Maria Linca. M'agradaria per dimecres, dia 24, que és el dia de Sant Joan, si me podies dedicar una cançó per la meva filla i el meu genre, que fa 20 anys de casats, i que el meu genre se recuperi pres. La cançó que m'agradaria escoltar és Aniversario de Boda, d'en Lluís Lucena. Vinga, moltes gràcies, Manu. Bon dia.

0: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971-2466-78.
1: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són molt nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Són molt nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Són molt nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Són molt nou, t'hi esperam.
2: Andratx ja està de festa. Arriben les festes de Sant Pere. En setmanes plenes de concerts, activitats populars, cultura, esports, propostes infantils i moltes sorpreses més. Surt al carrer, participa i gaudeix de la festa gran del poble. Consulta el programa complet a la web de l'Ajuntament d'Andratx. T'hi esperam.
3: Hola, bon vespre. Soc la Francisca de Menorca i voldria per dia 24 la cançó. Aquella que diu, abuela, hoy es día de visita. I la dedico molt especialment a una criatura molt hermosa que és Juanma Blanco, Ana Juanita, la meva germana, Ana Juana López, en Ivan Carreras, el meu net, i en aquesta persona, Joan Carles Bastard. I tots els que fan festa, i tots els que fan festa, i un dia mos van deixar per ells tots aquesta cançó. A més, la Lluïsa Dinca, el senyor Tomàs Navarro, Anna Maria de Petra, Anna Issa de Rafal Nou, Anna Maria de Palma, la Maria Magdalena de Santanyí, Anna Nati de Sant Oliva, Anna Àngela de Sa Torre, Anna Fina de Sant Serra, i tots els que escolten Ràdio Morta. Si pot ser, per dia 24, i si no, quan puguis, Manu. Moltes gràcies. Bon vespre.

0: Protegeix la teva casa i segona residència amb alarmes Trablisa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmestrablisa.es. Trablisa, 50 anys protegint allò que més li importa.
1: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
2: Hola, bon dia, Manu. Som la Margalida de Campanet. I m'agradaria sentir una cançó de... Ai, Dios mío. Bueno, se diu Pero a tu lado, que ja m'agrada molt. Ai, ara no recordo que se diu el conjunt aquest. Bueno, m'ho parei que demà... No sé què sentit que les vies d'entrevistar o tal. Los secretos. Ara m'ha recordat. Vale. Los secretos. M'agradaria que me posessis una cançó de Los secretos. I a més, també, la dedicaré a en Jaume i en Antònia Barceló, de Campos, Ana Maria de Petra, Ana Maria de Palma, Ana Francisca de Menorca, en el senyor Tomàs Navarro, de les Forces Espanyoles, i també en Artina, de Son César. I també la dedicaria a en Vicenç Ferrer, perquè m'agrada molt aquests comentaris que fa i aquestes idees que dona. I jo a vegades els he provades i m'han anat molt bé. Pues també per en Vicenç. Moltes gràcies, Manu. Espero que la m'adonis a la segona hora del programa. Moltíssimes gràcies.

0: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
1: Bona, i doncs, perquè estigueu preparats per una nova temporada de Còctel d'Estiu, aquí a Ca Vostra, a Canal 4, mos espera un estiu meravellós, on tindrem els millors famosos de sa illa, a part de visitar els millors restaurants, fer les millors activitats d'estiu i, com no, disfrutarem de Marineland cada setmana. No vos ho podeu perdre aquí a Ca Vostra, a Canal 4, bon si no. Còctel d'Estiu, pròximament. Salut!
2: Hola, bon dia, sóc la Maria de Soia. Volia dedicar una cançó al meu home, que és el dia de Sant Joan, que és dimecres. I el meu net, també, que no en Joan, i el meu germà Pere. I volia dedicar una cançó per tots tres, que bonic és l'amor quan se queda de veres. No sé qui és, per què és que encantada, però m'agradaria dedicar la poesia, si pot ser. I si no, a l'Orient de Santa Maria, és que vulguin. Hauré dedicant la cançó a tota la família per ell tres, que fan festa. I bueno, molt contenta de Ràdio Murta i enhorabona i molts anys per tots. Gràcies. Si pot ser, si em podria ser d'haver les 12, més o menys, perquè hi ha d'haver les 12 per aquí. Vale, gràcies. Adéu, bon dia. Molts anys tots. Va.

0: per triar i escoltar Ràdio Murta.
1: Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo molt especial a tots els amics i oients de Ràdio Murta. Ja vos he dit, som en Anglada. Gràcies a tots sempre per escoltar la bona música.

Aquests són els nostres consells. Perfum per pells seques. Les pells grasses retenen més el perfum que les pells seques. Per això, si vos apliqueu una fina capa de vaselina a la pell abans del perfum, mantindreu l'olor durant més temps.

coneguem les nostres dites i refranys. El dimoni fa olles, però no fa cobertores. Es diu perquè el qui comet un delicte no sol pensar eliminar tots els detalls que el poden descobrir, i algun d'aquests és causa de la ruïna del malfactor.

Sabíeu que l'any 1965 va tenir lloc a Mallorca el primer festival de la Nova Cançó?

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: ¿Has dejado de sonreír como antes? ¿Evitas masticar ciertos alimentos o salir en las fotos? Con más de 15 años de experiencia en rehabilitaciones Full Arch, el doctor Estanislao Planas ayuda a recuperar dientes fijos incluso en pacientes con poco hueso y casos complejos. Pide tu valoración sin compromiso. Clínica Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
2: Aquest estiu refresca els teus capvespres amb Chip Chap. Diversió, aventures, rialles i moltes sorpreses s'esperen cada setmana a Canal 4 Televisió. Cada dimarts a les 8:30 del vespre tens una cita amb Chip Chap. Chip Chap, la dosi més refrescant de l'estiu. Vos esperam a partir de 17 de juliol. Benvinguts a Chip Chap,
3: Chip Chap. Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relax, sabor i ambient a cada plat.
4: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Hola a tothom, som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar tots els oients i les oientes de Ràdio Mortadà. I també el meu amic, el Peix Gros, el Mano Blanco. T'estim, amic, t'estim!

Aquests són els nostres consells. Ungles fortes. Evitareu que se rompin amb freqüència si seguiu aquest remei casolà. Se tracta d'aplicar cada dia una gota de suc de llimona damunt cada ungla. Després d'uns minuts, aclariu amb aigua.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.
2: Disfruta de navegar con Cruceros Aída del 26 de noviembre al 3 de diciembre por el Mediterráneo, del 3 al 12 de diciembre Canarias, del 20 al 27 de diciembre Navidades por el Mediterráneo, desde 735 euros. Viajes con Tiki, 50 años viajando por el mundo.
3: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971 28 46 98 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
4: Hola, hola, Ràdio Murta, què tal? Som en Llatza Méndez, vos vull fer arribar la meva més sincera felicitació, molt d'anys, molta salut radiofònica, adeu, adeu, adeu, adeu.

coneguem les nostres dites i refranys. No se pot dir blat que no sigui en aixac i ben lligat.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

Aquests són els nostres consells. Ulls cansats. Quan tingueu els ulls cansats després d'una jornada especialment dura, les podeu relaxar aplicant damunt ells un cotó banyat amb una infusió freda de jugo verd. Després d'uns minuts notareu un benestar.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: Els estius, ses berenades, ses excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly. Tot una vida, compartim moments.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
5: Acompanya Ràdio Murta.

0: Esporles, esbrollador. En cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetx, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-6105-39. 6105-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Dimecres de juliol i agost, música en viu en la nostra fantàstica terrassa.
1: I d'Esporles de Ràdio Murta. Bones tardes, hola.
2: Bones tardes.
1: Amb qui xerram?
2: Amb en Miquel des de Rafal.
1: Qui hem d'escoltar, Miquel?
2: Pues mira, una cançó del teu amic, en Peter Manjaku, de la versió d'en Bob Sinclair, Boy Hold On.
1: I a qui ho dediquem?
2: Pues mira, com sempre, per tots vosaltres, per tothom que me l'escolta, na Maria de Petra, na Inés de les seves columnes, na Nàtia Fan Oliva, molts anys per ahir, en el teu fiat, en Juanma.
1: Gràcies!
2: I que, no hi ha de res, amo, no hi ha de creu. I bon cap de setmana per tothom.
1: Moltes gràcies, igualment, bones tardes.
2: Gràcies, bones tardes, adéu.
0: Aquí som en directe, ara escoltarem aquesta versió amb en Peter Manjaku. I ja sabeu que Peter Manjaku, recolzat per aquesta casa, per Ràdio Murta i per Grup 4, sempre en sa col·laboració de Compro Oro, Plaza Progreso.
3: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.

0: Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. El meu amic Joan Fullana, des Forn de Sa Creu del Gaire, que me demanava que mos va regalar un munt de coques bamba a la gran trobada de Ràdio Murta d'aquest passat dissabte en el seu poble, a venir comprat al Gaire. Me demanava quan sortirà el reportatge de la trobada de Ràdio Murta. I li he dit, pues demà divendres. Demà divendres a les 10 del vespre. Demà divendres, 10 del vespre, Canal 4, Televisió. Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobles. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda, 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
0: Nueva temporada en Gaspar Bou, ropa masculina en muro. Atención personalizada, especialistas en tallas grandes, ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-5371-63, 53-71-63. Su tienda de ropa para hombres, Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Gaspar Bou.
2: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
0: Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. I d'ací, des Forn de Sa Creu del Gaire, que vos comentava, avui tindrem un especial molt guapo amb la meva amiga, na Laura, na Laurita Corradini, na Xenoa, que fa anys. Sí, han de fer algo. I me'n record perfectament, tal dia com avui, fa 17 anys, estava actuant amb els meus compis de Tanga Team, que havien tingut un èxit, que va ser una cançó que va ser número 2 a Espanya, així, tal qual, quan de vegades diuen. El que passa que no estava com a nom de Manu Blanco, que hi ha gent que encara... Big Fiesta. Les discoteques de... No sé si de mig món, però de moltes bandes del món varen posar aquesta cançó. I estàvem amb artistes de Centro Europa, amb en Right Side Fred, i amb molta gent potent, en Luna, i en gent... en Kate Ryan... I estàvem allà a Bulgària i un espectacle fantàstic que varen fer a la playa, a Golden Sands, a Bulgària. I quan estàvem de fi de festa, tots els artistes en el VIP i en Rio, fent de disc jockey, estava posant música, cuy en Rio i diu... Me acaben d'informar que Michael Jackson ha fallecido. Cuy pel micro de la discoteca. Allò se va convertir en un funeral. Amb un funeral, me'n recordaré sempre d'aquest dia. A part de que va ser una experiència fantàstica per jo i per nosaltres, i varen sortir moltes bandes de la televisió internacional, però lo de Michael va ser molt fort. Però t'ho dic una cosa, hi ha un mini mega mix que es li ve clavat en Michael Jackson. Avui fa 17 anys de la mort de Michael, Immortal Jackson.

0: 174. Ok, Travel, en Jackie Astudillo, a Marroc, continent africà.
1: Anem amb una altra criada. Bones tardes.
2: Hola, va, està el Manu i companyia.
1: Hola, amb qui xerram?
2: Amb el Lluís, per com?
1: Qui hem d'escoltar, Lluís?
2: I si parlo un barri Maninov, nunca jo he vençut a Califòrnia, perquè per aquí m'ho fa falta molta aigua.
1: Ja ho crec.
2: Perquè s'ha abonat en ser barbacoas. Em vull fer barbacoa en l'altre.
1: Oh, ahir vaig fer una barbacoa que no t'ho imagines.
2: No.
1: Oh!
2: Va, santo.
1: Ja, va ser una passada.
2: Ahir vam metre content, ja.
1: Sí.
2: Bueno, bé, avui dia, doncs, ara que m'escolta, però molt especialment aquesta persona que fa molt de la mostra fona. Quan diu la Nati, nosaltres som un pit de persones que me'n conserven de les espines trobades, anem a Nati i l'escolta cada dia. Anem al dematí. En Blas, quan diria, me lo sent. Però aquí no ho sent, són la filla de la Figuera. I la filla de la Figuera, en primer lloc, no té allà la cobertura, no li arriba, m'ho pareix. I també sé que la filla de la Figuera, pues, que hi dius, l'han operada. I també, pues, no està bé, que no està bé. Quan diu un altre, pues, nosaltres no m'ho veiem, però sí que us tenim contacte, un salt, com tens. I, en fi, que tinc sol per ella. Bueno, más tarde de vaya de semana y ya todo va a ir bien.
1: Gràcies, bones tardes. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu.
0: Ja ho sabeu, si vos voleu posar cares, no. No només a tota la gent que crida, sinó tantíssima gent que és per jo tan important com la que crida. No n'hi ha un més important que l'altre, de cap manera. Quan feim els esdeveniments, les trobades i demés, allà mos podeu trobar. I vos podeu posar cara, i fer la bauxa, i xerrar. I mos podeu enviar notes de veu per WhatsApps, àudios, en el nostre mòbil. Sí, el mòbil de Ràdio Murta.
3: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Ràdio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.

0: Cert que és un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Marta. Este verano prepárate para cantar los himnos de toda una generación. Rubio Producciones presenta Hombres G en concierto. La gira Los Mejores Años de Nuestra Vida llega el próximo 25 de julio a Son Fusteret de Palma. Una noche inolvidable con todos sus grandes éxitos en directo. Entradas ya a la venta en rubioproducciones.com. Hombres G en Mallorca. ¿Y tú, te lo vas a perder?
2: Riven David Summers, riven els Hombres G.

0: ¿Llevas tiempo preocupado por la falta de cabello? No esperes más. Pelo System, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la alopecia masculina, femenina y alopecia oncológica. Primera consulta gratuita. Da un paso adelante para tu cabello y ven a visitarnos. Estamos en calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971 20 57 19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.
1: Així és, en Nana Ine Rosa Martín, ses filles d'en Salvador Martín, Martín Estilistes, Centro Capilar Mallorca, ara Pelo Systems. Anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
2: Bones tardes.
1: Amb qui xerram?
2: Són de Neus de Sa Pobla.
1: Neus de Sa Pobla. I de saps que Ràdio Murta estarà en directe aquest diumenge a les 11 des de matí a Sa Pobla?
2: Sí, sí.
1: Ah, sí?
2: M'enterada, però... Estava preocupada perquè tu no deus res i no deus saber.
1: Jo sí, doncs sí que és vera. Ho he de deixar fins a, per darrer moment. Aquest diumenge, a les 11 des de matí, farem Ràdio Murta al carrer. Ràdio Murta en directe des de Sa Pobla. Aquest diumenge de matí. Què te pareix?
2: Sí, sí, me pareix molt bé. Però no sé, que tinc un dinar i no sé...
1: No. Lo primer és el dinar. Lo primer és el dinar. Nosaltres fa... No, la ràdio se pot escoltar.
2: De dissabte ja hi vaig, que tenc ara en el traumatòleg. Després de 7 o 8 mesos que me vaig fer mal,
1: no.
2: Fins ara no. I perquè vaig anar a protestar.
1: Molt bé.
2: Fins ara en el traumatòleg. I me vaig dir que com que la meva filla viu allà, tenim un dinar,
1: sí.
2: Me sap molt de greu, no sé si baixarem aquesta caloma.
1: No te preocupis, no, és que jo sé que...
2: Me sap molt de greu justament perquè el diumenge estic aquí, ara el diumenge van venir a dinar.
1: Que sí. Jo ja li he dit en Esbalda, en Biel, el meu amic, li he dit, Biel, poses aire condicionat o fas el que vulguis, no? Molt bé, què hem d'escoltar, Neus?
2: Bueno, he dit vacaciones de verano por Fórmula 15.
1: Sí, i aquí ho dediquem.
2: Bueno, en primer lugar tú y toda la familia, en el Merí de Palma, en el Nati de Son Oliva, el señor Tomás Navarro, el señor Francisco de Menorca, y por todas las mis amigas, la mi familia y todo aunque le agrade, que pasen un buen fin de semana. Me sabe muy de greu si no puedo venir, pero...
1: No te preocupes, podremos escoltar-ho, qué problema.
2: Venga, Manu.
1: Gracias.
2: Si vendres ya fris descortar això, porque no vaig poder venir, porque, claro, hemos ya andado a tener dos accidentes.
1: Ja ho vols.
2: Tens en la bicicleta,
1: ja
2: que ara no pot posar un peu en terra.
1: Bueno.
2: I, bueno, en fi,
1: sí.
2: No passa res. Tot va bé, tot està en borda i tot va bé.
1: I de ja estic tranquil. Gràcies.
2: Vinga, gràcies, Manu.
1: Adéu, bona tarda.
3: Sí, demà divendres a les 10 del vespre, el reportatge de la trobada de Ràdio Murta a Canal 4 Televisió. Demà divendres a les 10. Però atenció, mos voleu veure en directe? I d'aquest diumenge, a les 11 des de matí, a partir de les 10 serem a Sa Pobla. Per a les 11 des de matí farem Ràdio Murta en directe. Des de Sa Pobla. Sí, sí, sí.
0: Cada vez que te cepillas encuentras pelos en la almohada o en la ducha, es el momento de tomar el control. Pelo System, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la caída, los picores y la falta de cabello. Primera consulta gratuita. No esperes más y ven a visitarnos. Estamos en la calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971 20 57 19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.

0: Ràdio Murta, obert per vacacions.
1: Vacaciones de verano para mí.
0: És que nosaltres no tanquem mai, eh? No tanquem mai, diguin lo que diguin. Sempre, 24 hores de nit i de dia, la millor companyia, Ràdio Murta, i si t'agrada, digueu-ho als teus amics. Jo personalment m'aniré de vacacions, però si tot va bé ja serà per agost, el mes d'agost, sí. Però Ràdio Murta no aturarà, no, ni els programes de vostra música, ni la bona selecció musical, ni els nostres consells, recomanacions i suggerències. Anem amb una altra criada, bones tardes.
2: Bones tardes.
0: Amb qui xerram?
2: Anna Maria de Petra.
0: Qui ens escolta, Maria?
2: Una cançó de Manolo Escobar, Pupurri.
0: A qui la dediquem?
2: A la meva home i a la meva net, que diu, menja, fa la primera comunió.
0: Idò, salut i molt d'anys.
2: Amén, gràcies.
0: Ara me t'he de posar, d'acord?
2: Molt bé.
0: Gràcies. Adéu, bones tardes.
2: Com
0: vos contam a Ràdio Murta, Viajes con Tiki te duen en Francisco en concert dia de 7 de juliol en el Castell de Bellbà.
3: Disfruta de navegar con Cruceros Aída del 26 de noviembre al 3 de diciembre por el Mediterráneo, del 3 al 12 de diciembre Canarias, del 20 al 27 de diciembre Navidades por el Mediterráneo, desde 735 euros. Viajes con Tiki, 50 años viajando por el mundo.

A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedido gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

Per una nova temporada de Còctel d'Estiu aquí a Ca Vostra, a Canal 4. Mos espera un estiu meravellós, on tindrem els millors famosos de sa illa, a part de visitar els millors restaurants, fer les millors activitats d'estiu i, com no, disfrutarem de Marineland cada setmana. No vos ho podeu perdre aquí a Ca Vostra, Canal 4, on si no. Còctel d'Estiu, pròximament. Salut! Salut!

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.
1: Hola, jo som la Marga Pocoví.
2: Hola, jo som en Biel Tous.
1: Bueno, i enviem una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients...
2: De Manu Blanco.
1: De Radio Murta.
2: Això mateix. Besitos. Ciao.

Aquest estiu refresca els teus capvespres amb Chip Chap. Diversió, aventures, rialles i moltes sorpreses t'esperen cada setmana a Canal 4 Televisió. Cada dimarts a les 8 i mitja de vespre tens una cita amb Chip Chap. Chip Chap, la dosi més refrescant de l'estiu. Vos esperam a partir de 17 de juliol.

Andratx ja està de festa. Arriben les festes de Sant Pere. En setmanes plenes de concerts, activitats populars, cultura, esports, propostes infantils i moltes sorpreses més. Surt al carrer, participa i gaudeix de la festa gran del poble. Consulta el programa complet a la web de l'Ajuntament d'Andratx. T'hi esperam.

0: Com es viatja cap al futur? A Mallorca avançam cap a una gran transformació ferroviària, on viatjar en tren serà més segur, eficient i fiable. Estem implantant el sistema de seguretat i control del trànsit ferroviari més modern d'Europa. Un sistema pioner a Espanya en trens de proximitat. Una inversió de més de 54 milions d'euros i un desplegament progressiu fins al 2029. El futur s'hi viatja amb tren. Serveis Ferroviaris de Mallorca. Govern de les Illes Balears.
1: Hola, soc Maria del Mar Bonat. Voldria felicitar els 25 anys de Ràdio Murta. Una abraçada per tots i per molts anys.

0: Hola, som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som Paco.
0: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
1: I a tots els oients
2: de Ràdio Murta.
0: Yeah!

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Disfrute de navegar con Cruceros Aída del 26 de noviembre al 3 de diciembre por el Mediterráneo, del 3 al 12 de diciembre Canarias, del 20 al 27 de diciembre Navidades por el Mediterráneo, desde 735 euros. Viajes con Tiki, 50 años viajando por el mundo.
2: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.
2: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre este teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt a Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Hola, som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som Paco.
0: Som Manegats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
1: I a tots els oients
3: de Ràdio Murta.
0: Yeah!

0: escric des d'ahir que jo el meu nom és Miquel Seguicases.
1: Un saló morell de Rubí.
2: Home, que breu, s'ha dit, diríem-ho jo.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Pintar les baranes, barandilles. Quan vulgueu pintar les baranes del balcó, proveu a substituir el pinzell per una esponja. Comprovareu que els resultats són molt millors.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui no ho vulgui creure que ho vagi a veure. Ho diu aquell que s'hi sent indiferent envers d'allò que li afirmen i no vol preocupar-se de comprovar-ho ni de negar-ho.

0: en más de palma. Anem a la Margarita les Palmenetes, no?
1: Des de Planes de Muro, Font de Loren i...
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta